Welcome to Line Dancer Radio. Benvinguts una altra vegada més a Line Dancer Radio i a la nostra emissora. Soc Rafael Corbí. My name is DJ Rafael Corbí and this is a show about line dance in Catalonia, in Costa Brava. Aquest és un programa en el qual repassem els èxits del line dance a Catalunya i també a la Costa Brava, amb Corbí Line Dancers, el vostre programa de ràdio que comença ara mateix. I ho farà amb cançons com les de Dan and Shay. Ens aportarà un meravellós Bigger Houses de Helen Parkin, The Dwellers in Sweet Jamaica d'Alexis Strong Williams i també els Jonas Brothers and No Time to Talk, la coreografia de Carl Harry Winston. Benvinguts, benvingudes. Welcome you all to another edition of Corbí Line Dancers on Radio Show.

Magnífiques coreografies a càrrec dels millors coreògrafs d'arreu. Beautiful choreos by the most wonderful choreographers around. Here Barton Missing, with the song by William Michael Morgan. És una cançó preciosa d'aquest artista, aquest Missing. Faithful Soul és una cançó de Celtic Woman, com en diuen, Silent Album, amb Faith Song, i la coreografia és de Maggie Gallagher i Gary O'Reilly.

Hey everyone, all of the dumb. Today I am going to bring you two dances that we learned at Wall Dance Masters this year. The first one we also learned at Eurodance, but then we recapped it at Wall Dance Masters. And the second one was new and we really, really loved it. So hopefully it's going to be in our dance list very soon. Avui els dos balls que us porto són tots dos workshops dels Wall Dance Masters. Tot i que el primer també va ser ensenyat a Eurodance. Ens van agradar tots dos molt i esperem poder-los incorporar a la nostra llista molt aviat. The first one is Better Than Today by Dustin Betts and the second one is Colorblind by Rachel McEnany White. El primer és Better Than Today del Dustin Betts, que és el que ja va ensenyar a l'Eurodance i als Masters, i el segon és Colorblind de Rachel McEnany White, que la veritat és que a mi em va agradar molt, és superxulo. Espero que us agradin, les cançons són precioses totes dues i a veure si els aprenem i els ballem tots junts.

Meravelloses les dues recomanacions, dues precioses cançons de l'Ariana per aquesta setmana amb el nostre programa de Line Dance Show, i han estat aquests dos temes de Dustin Betts amb el Better Than Today, també de la Rachel, aquest Color Blind. The two requests from Ariana for the this week show with Corby Line Dancers. Next two in a row will be The Vibe by Tim Johnson with Mulavai, and Darren Bailey's Race Like That with James Johnson. Baby, drop

uns quants temes antics, però interessants al màxim i ben recordats, acomiadant-nos d'aquesta manera també de Dolly Parton, amb aquest duet amb Kenny Rogers i la coreografia de la Karen Jones Islands Industry. Seguim el Line Dance Show, Line Dance Radio, la nostra emissora, amb It's Up To You, de la Kim Ray, amb la cançó preciosa de la Barbra Streisand, que es diu exactament igual, It's Up To You.